gold. El campionat mundial de bala paesi Bogertiau se stein de Simens Cau ja el final nus de notz al que crisis cun Wendelinke Bernard de Jon ronde nombre 4 a quoi per in jackpot de 96 bons. Quoi figenus sent la aura Dion cun I Will Love You Monday.

0: Postat laser terje gisia tvrdjau lina, a nu smirajn ti kašće se la grada la zentrada s de bojn de doc. Gudinjau quelles o la Rita Hunder Simonet de Semeden, che festi vesho cel sia tontavel anniversari. Cordiala gratulazion. A con quai es nus alla fin de la emission de doc, als 13 de fenedur 2026, Al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tot els jubilars e de tot els jubilars de dots. Iu deci a dia, miu nome Angela Hendry, gevis de vos vinovaun in bide.
1: RTR, les gratulazions. La saira de RTR. Cun sempre velz. Scovrides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.